77 Bombay Street con Mount Everest ia in quart von les Indische. De wanken nus vignint els impuls de Leo Tuert, lai nus aun in Megahit de Jan Melenovcen 84. Ins ves verem a metter quel el capitel semper verts. Els eren Stefan Wackershausen ed Alice. A Jan Melenovcen 84, la primavera sin platz in de la parada de Hitz Schwitzer.

0: Les novitats per RTR.
1: Las peniculares grejunas nen anc bec vinida cinturas sco l'an passà ad Europol arrestescia 28 omens en connex cun abus sexual de fons e en Svizra. De plide quals temas ad Laura dati os en las novitats de las duas al microfon pro vus e Corinna Schmidt. Buonasera. Per las peniculares grejunas nella stadion de Stadt bec comenzau scebainsco anc l'an passà. Fin la fin de cercladur en las frequenzas se reducides per 2% comprellar con il madem tem del avant inon, quam mussen las novas cifras de las pendicularas svizras. Comprellar con la media dels últims 5 ons è però se resulta in plus de 26%. Guarda sur l'antira svizra, el grijun queston uscia sot la media. Tut en tot en las pendicularas svizras num nadamen comenzar la stagion con in plus de 5%. Ter in operaziun de Europol encontr abus sexual de fons en venides arrestadas 28 persunes. 3 ufans en venis mes en segertat. Pliras polizies centunales svizras en stadas participades al acziun sco Europol comunicescia. L'operaziun aia gilieu de la fin de maig fin a la fin de cercladur trander auter en il Canada, la Germania, la Polonia uer la Svizra. Der tot el suspectats se tractie de omens en la vedicne de 22 fin chungante 4 ons. Ils investigators parten del fatg que els delinquents hagin d'ofrar valutes de cripto per pagar l'accés a fòrums en il Darknet, nur que els han l'ura cerjar giù o guardar els vídeos de l'abús dels ufans. Suenter l'ultima escalazione en la guerra trandra els Stadis Units all'Iran e la pausa de combat terminada, almain ort vista del president american Donald Trump. El venia però vinavant a lasciar discurrer ses negoziaders con l'Iran, scia quels division quai. A Trump dic a l'ur de l'inscontro suprem della NATO en la capitale tirca Ankara. Suenter che aveva da pires attaccias in navs de tirs de la via de Hormuz, ein militar american de noch aschines inigazions bombarda passa 80 miras en l'Iran. Trander auter systems per la defensión de l'aria sco er passa 60 bastiments de las gardes de revolution. Sin l'antirmond baivan probabel fin 220 milions persunas aua con ina concentration de mangan augmentada. Quai scriva l'Institut Svizzer per la poscutazion de l'aua EAVAC. Questa valur saia marcanta mai pli auta che quacins aia sopponi fin ossa. Per tutiades saien sortot regiuns urbanisades en l'Asia. Quai mussa in a carta de rischia che els poscutaders dell'Institut Svizzer an elavura. La contaminazione con mangan in Svizzera è noch quella però non problematica. Mangan è in metal d'importanza vitale. In concentrazione mia auto può però doneggiar la sanadat.
2: La meteo.
1: Ots resti per grande parte bel, c'ha e la ai magari in cinz nivels. Sortot en il nord en quels per part pli spes. I resta ciaut, el radion de cuire dati ots fin 30 grads, en sur selva 30, 24 a 28, ed en l'engedina basti per 30, 22 fin 24 grads.
2: Quai en stades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns c'hatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.